Rampe wollte Gina Maria i vam terminar la nostra primera hora d'inici amb dibuix com Uribe Fernández, Layo Sayer i us bruit meu.